Catania, vam anar rerruts a Farani, Manu intentarani. Na Isau es em va menatra, ne fam més aquí ni amantatra, més aquí ni amantatra, ni fiaina.